0: egongo zara bizirik.
1: Bai, apai, bari, venga, gora, ritmoa.
0: Eskerrik asko, merci beaucoup. Stanley Tucky Williams bizirik.
2: El sol em va dir, acosta't amb mi, nano, pilla't un bano i posa't marrano. Surt del cassoplon, és onda llumetzano, ni bourbon ni ron, ni Dom Perignon, que va només ser l'impuls de veure el mar a